0: Caro, tout de suite, hein? Faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publica un ensaggio poderus sur la diversité. Le giornalista Biarnès pausa une guide critique et rigoureuse sur l'uniformisation linguistique et défend la diversité comme un joc démocratique et écologique magique. Joan Thomas. David Groclod publica la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un libre que tout homme, occitanisto, anti-occitanisto, écologisto, démocrate, de tutto burro, a de leggi. Un libre de tesis tutos pla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libre pla escrit, clar, una paraula sociolinguistico, es pas la d'un universitari, mas d'un home que sap so que dits e cu sap dire. L'autor es giornalista e ha treballat tutto sabido su la questió linguistico de més pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclod enviais pauso les questions de la diversitat de les llengues e respon a les questions matxes que totes haven augit pausa pes que pensen uniformitat e unicitat. Porto una gaire crític sul biais de considerar les llengues en França ou dit los països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb una pla grande finesa lo xoc francès per escafar e remandar las escubillos les llengues autros que la del rei. S'estava estudiados las questions del bilingüisme, des traumatismes impausats per la negació de la segregació linguistica. Un bilan sur la diversitat linguistica pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversité linguistique et la diversité biologique. L'auto se contente pas d'analyser la situation linguistique en France, mais la met caro à caro amb d'autres situations, spécialement en Amérique latine, ce qui dubris les horizons de recherche. Une grande richesse d'informations et de donados bibliographiques. De responsos a força questius que us pausats sul perquè de la situació lingüística un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod un gran editu per gent ailàs. Mas dubtam pas que d'exemplari seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furoburo!
3: Sí!
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic magi, malgrat les crítiques persistentes des experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada A609 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros, son rapporto Liberació. Dins una decisió emesa el 29 de juny passat, el Mainau Tribunal Administratiu refuset els recursos d'associacions opausades a la construcció i confirmat que l'infraestructura respondió a un motiu dominant d'interès públic magi. Els jutges decidigueren que els beneficis esperats del projecte, inclús en un temps de viatge reduït, la seguretat diària afortida, el desenvolupament econòmic i una qualitat de vida millorada justifiquen les exempcions acceptados a la protecció de la fauna e de la flora. Considerarum també que cap de solució alternativa satisfacente era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics e des experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una longa batalla legal. En febrer de 2025,

la Cour administrativa de Toulouse annullèt los permeses environnementals del projecte en decidissent que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cour administrativa d'apel·lació toulousana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals suaro definitivos, l'Utalier demoro sujette a diversos inquistos penalos ligados a la presumida occupació illegal de desenats d'hectares de terra utilizados per l'ubratge. Aquelos proceduros sus separados del litigi administratiu que saro barrat.